Quan sigui fatigat d'estar un semiadu de muts, quan hagi de lo cap a un menú miler de cançús, un dia que aniré a la maïsú de l'estranger, que posaré la porta. Ho diré, jo ne ja m'hi ha renegat a re, que soy d'un meu país, d'un món de tabé. Hip-hop!